0: can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia. Radio